0: proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
1: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
2: Verisur.
3: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4: 4, 25, 30, 32 y 33. Soles 4 y 5.
3: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
5: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
6: Y desde 16.400 euros.
5: ¿Qué?
7: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
8: Citroën.
7: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
9: Onda Cero Podcast presenta...
10: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla... Vicente Vallés.
9: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
11: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
12: L'estiu en la Comunitat Valenciana és sinònim de sol i platja. No obstant, sobretot en els últims anys, també és sinònim de temperatures perillosament elevades, arribant a superar els 40 graus en algunes zones. L'exposició a elevades temperatures pot provocar una resposta insuficient en el sistema termorregulador humà, alterant funcions vitals si el cos no aconsegueix compensar les variacions de temperatura corporal. Això és especialment perillós per persones amb malalties cròniques, que estan passant per certs tractaments mèdics o amb discapacitats que limiten la seva autonomia. Calambres, deshidratació, insolació i cops de calor són alguns dels problemes de salut que pot provocar el calor extrem, afectant més als més majors i menors. Un individu sa pot tolerar una variació de temperatura interna d'aproximadament 3 graus sense patir alteracions físiques o mentals importants. No obstant, a partir dels 37 graus, el cos inicia una reacció de defensa. Però què és el primer que comencem a notar? Febre, sudoració, pols i respiració accelerada, nàusees, vòmits, mal de cap, confusió, problemes a l'hora de parlar, pell enrogida i, en casos extrems, desmais o convulsions. Si alguna vegada ens encontrem en algun d'aquests casos, és fonamental actuar immediatament. Com? Doncs portant a l'afectat a un lloc fresc, aplicar fred amb tovalloles humides o aigua i, sobretot, oferir-li aigua o begudes isotòniques. En el cas contrari, és molt important evitar begudes alcohòliques o amb cafeïna i, si l'afectat no reacciona, no devem dubtar en cridar a emergències i, en cas d'inconsciència, realitzar les maniobres de reanimació pulmonar. Però com en qualsevol situació sempre és millor previndre que curar, es recomana, especialment en els mesos d'estiu, beure aigua freqüentment, inclús sense set, evitar begudes alcohòliques amb cafeïna o molt endolçades, prendre especial atenció als bebès, als xiquets, embarassades, majors i persones amb malalties cròniques, romandre en llocs frescos o aclimatats, reduir l'activitat física i evitar l'aire lliure en les hores centrals del dia, roba lleugera i mai, mai deixar a ningú en un vehicle estacionat i tancat. Davant símptomes persistents, consultar al personal sanitari, mantindre les medicines en un lloc fresc i fer menjades lleugeres i fresques. La prevenció no sols és necessària durant els mesos d'estiu, durant tot l'any cal mantindre un estil de vida saludable, perquè l'estiu és per disfrutar-lo i més en la nostra terra.

0: En la imagen un señor en una tumbona disfrutando de su Argus y es muy arbustito.
1: Estamos tan arbustitos.
0: ¿Te gusta el vino? ¡Viva el vino! El bingo. Y estás por Málaga, no dejes de ir a privar a La Viña Bonita. Y Madonna también, ¿no? La Viña Bonita.
2: Falta la pinta.
0: Si eres fan de Disney, de los tatuajes y andas por Jerez, no dejes de visitar Hakuna Matatu. Tatu.
3: ¿Hakuna qué?
2: Matatu. Del tatuaje.
0: Tatu de tatu.
3: Matatu con... Matatu. Ay.
2: Matatu es lo que voy a hacer yo contigo.
3: Ay, Matatu.
2: Se ha matado Paco.
0: Me voy con una.
3: La Matatu que
0: tenemos comidas pa...
3: Es un poco la Matatu.
0: ¿Comida para llevar?
3: Sí,
0: se te va la olla. Adiós.
2: No, Matatu.
3: Matatu que te parió.
2: Ah, buenas
1: tardes.
2: Matatu
1: bien.
2: Matatu.
3: Bueno, mañana a las 8 aquí estamos. Abrimos la radio por completo para acompañarles 4 horas. Las de hoy se han acabado. Que tengan muy feliz sábado. Hasta mañana. Adiós.
4: Adiós. Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
5: Onda Cero Valencia.
6: Els valencians ens uneixen moltes coses, entre d'altres la gastronomia, que ens porta directament al nostre origen. Des de Castelló a Alacant, recepta a recepta, menjar a casa nostra és provar el millor i conèixer els secrets de la terra i del mar. De nord a sud, l'olla de la Plana, de Castelló o l'arrosset típic del districte marítim del Grau. Per dies de fred, de pluja i de calor, també per supost per dies de celebració, l'interior ens ofereix un plat de tombet, de corder o un bon arròs al forn cuinat dins d'una carabassa, plat obligatori per als restaurants de pobles com Vilafamés en la comarca de la Plana Alta. A Morella, capital dels ports, es pot escalfar l'estómac amb els seus dolços flaons o amb una típica sopa morellana, mentre que si gaudeixes de les festes de la Magdalena, provaràs els ximos, un bocat inoblidable, o les figues albardaes. València, en llengua gastronòmica, equival a la paraula màgica del nostre diccionari gastronòmic, paella. No fa falta explicar molt sobre aquest plat conegut en tot el món, encara que les millors racions es cuinen així, a la terreta. El certamen internacional a Sueca deixa volar la imaginació de cuiners de tot el món que s'atreveixen a ficar la seva firma al paello per endur-se el tan codiciat or del rei dels plats tradicionals. A l'Albufera provarem l'allipebre, anomenat en 2025 millor tapa de la Comunitat Valenciana en el concurs Tapes d'Ací. El barri mariner del Cabanyal de València sap a titaina, un pisto deliciós, i en algunes poblacions de l'Horta Sud, com Meliana, l'arròs amb fesols i naps és una autèntica tradició. La fideuà de Gandia o les coques de Daxa de la Safor, que també són habituals en part de la província d'Alacant. I si parlem d'aquesta província i parem en Alcoi, provarem el sabor de la borreta o la americana. Per als paladars dolços, les dolces anouetes de Nadal. Una terra de celebracions i de plats per acompanyar-les. En Elx o Orihuela ho fan amb l'arròs amb costra o l'arròs a banda. L'olla de blat de Benimantell, els deliciosos minxos de callosa d'en Sarrià, farcits de verdures d'ací. I per acabar, una manera de disfrutar de les fogueres amb el paladar, la coca de Sant Joan. És impossible nombrar totes les receptes típiques del nostre territori i a tots els valencians que fan possible cada dia en la seva cuina que aquests tresors de la nostra història continuen el seu camí a casa nostra, fora o dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Avui parlem de tindre mala llet. Vol dir tindre mal geni, tindre mala idea o fins i tot fer alguna cosa amb mala intenció. No li digues res, que avui té mala llet. És una expressió que pot ser siga suau o molt clara, depenent de com es diga. Perquè tots tenim dies així, dies en què tot ens molesta, en què qualsevol cosa pesa més del compte. I a voltes no és tant pel que passa, sinó pel que portem dins. Per això, quan algú té mala llet, pot ser el millor és deixar espai i esperar a que li passe, perquè, com tot, també passa.